estius genials amb una música increïble. Ja fa temps que ens va regalant cançons. Aquesta va ser una de les cançons de més èxit de l'artista. Aquest There's Nothing Holding Me Back. Què tal, com esteu? Bon diumenge, família. Espero que estigueu preparats per anar a la platja, a la piscina, a refrescar-nos ara amb el ventilador que sona ara. La unió fa la força i queda demostrat en aquest tamacle d'estiu. Són Banda Neon, Búhos i Mon DJ. Història nova.

0: 싸로
1: Manuel Turizo, als 40, en el teu diumenge esmorzant al teu costat. Si estàs a casa, tranquil·let, tranquil·leta, aquí estàvem gaudint del Por un pendejo no se llora, Salut mi reina, una de les que trobaves al seu Up and Beach Show, a l'últim treball de l'artista. De seguida, la perla de Rosalía, però abans, un artista que és increïble. Justin Bieber, és el seu moment recuperant

que arriba l'estiu i tenim més temps per descobrir i escoltar treballs d'aquells que ja s'han publicat. Aquí està el Relsby amb el seu Love Love Flag, un discàs increïble, on amaga cançons com aquest Quien te ve.

0: assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.
1: It's David Guetta.
2: Hey, it's Ava Max.
0: 40. 40. Els 40, tots els èxits.

L'estiu és millor quan apareix el Quevedo amb cançons com aquesta, la Graciosa, una de les nostres favorites aquí, amb Elvis Crespo, tota una figura llegendària de la música, que el canari va trucar-lo per dir-li, escolta, vull fer una cosa important amb tu. I mira, el resultat és un èxit.

0: Avui fa tot just una setmana que ens vam convertir en campions del món. La que es va liar, eh? Passen els dies rapidíssim, eh? Però ja fa una setmana que som campions del món. Shakira, Die Die, Burna Boy, els dos junts en una de les cançons destacades d'aquest any. Amb aquesta us saludem. Si connectes ara amb la ràdio, estàvem gaudint de la cançó oficial del Mundial de Futbol d'aquest 2026.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: I aquesta cançó m'encanta, però molt, eh? Són els Ginestar, que per cert estaran al festival Terra Mare Sitges en concert aquest estiu, juntament amb els Amics de les Arts. Això es diu Mua, Mua, Mua, l'última del Ginestar.

Anna Mena, Lola Índigo, juntes amb un dels èxits indiscutibles d'aquest estiu. Sona amb una força increïble, refrescant. Aquesta és ella, Petito A. I ara hi posem pop de casa, amb el Leiva i aquest Terriblemente Cruel. La recuperem avui diumenge. Espero que sigueu bé. Gràcies per escoltar la ràdio en aquests dies d'estiu, amb onades de calor incloses, tot el que faci falta per acompanyar-vos. Jo sóc Adrià Soler. Bon estiu, bones vacances a tots els que, per exemple, potser les he començat tot just

Número 1 a la teva ràdio, aquest el batxatón de la L, amb una força increïble s'ha col·locat al lideratge de la llista dels 40, els èxits més populars també en aquest estiu, amb Lola Índigo i Lucho RK. Lola Índigo, que ens tenia una mica desapareguts, ens tenia una mica abandonats, però ha tornat amb una força brutal, eh? Ja té el seu número 1 també. Els 40 són sexys. Per aquí l'última de la Vico, m'encanta, es diu Tiramisú.

0: un grande, és Pablo López, aquest tu enemigo. Vaya hit que es va marcar en el seu moment, eh? Aquí el Pablo López, que sempre que toca el piano transforma les melodies en una autèntica fantasia. És increïble també veure'l en directe. Aquí ara els 40, preparats amb els Catarres, amb aquest diumenge sense drama. I de seguida Tame Impala i Jenny amb el seu Dràcula. Tot passa per aquí.
1: Els 40... Adrià Soler.
2: Ja comença a fer-se clar.

al migdia, als 40, amb Teddy Swims i aquest Mr. Know It All, l'última de l'artista nord-americà que està presentant també aquí als 40 al nostre país, que el vam tenir en concert ara fa unes setmanetes, això sí, a Madrid. Amb ell, amb el Teddy Swims, preparant l'arribada, per exemple,

0: sento.
1: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
2: Éramos perfectos, fuimos inertes.

a tots els que escolteu la ràdio a aquesta hora. És la graciosa de Quevedo amb l'Elvis Crespo. Eren els protagonistes a aquesta hora. També abans Dani Fernández, amb una mítica de l'artista, amb la Valeria Castro. Si estàs, per exemple, preparant l'aperitiu, unes gildes, unes olivetes, unes patates, també aquí seran benvingudes a la ràdio, eh? De seguida

M'agrada aquesta. Dardos, el tema de bachata indiscutible dels dos grans del gènere, com són Romeo Santos i Prince Royce. Així inaugurem aquesta hora. Com estàs? Bon diumenge, eh? Tu i jo ja ho sabeu, des de les 10 del matí fins a les 2. Això vol dir que ens queda una horeta per estar junts aquí a la ràdio número al país.

com aquest Whistle de Florida. Amb aquesta cançó vam disfrutar molts estius, arreu del país. Aquesta va ser una de les cançons d'èxit ara fa uns estiuets enrere. I ara aquí a la ràdio, una d'actual, amb Banda Neon, Búho, Simon, DJ. Aquests tres bèsties col·laboren en això que es diu El Ventilador. I de seguida, Shakira amb el seu Die Die, una d'aquelles cançons també que serà recordada i molt en aquest 2026. És com sona la

0: 진짜로
1: Manuel Turizo és sinònim d'estiu i de cançons refrescants. Aquesta, el Por un pendejo no sé llorar. Això és com sona la ràdio. Abans d'anar cap a dinar, amb aquesta cançó del seu disc Pan Bichao. I ara, preparant-se amb el Charlie Puth, que tenia una cançó increïble que es deia We Don't Talk Anymore. L'escoltem ara, mentre es va...

combo guanyador aquest, eh? Juan Magán, Omar Montes, junts en aquest Ayer la vi, una revisió d'una cançó mítica del Magán, eh? Així arribem avui a les 2 de la tarda. Això vol dir que ja és hora d'anar cap a dinar, a veure què ens han preparat avui a casa i, com sempre, disfruteu de tot el que queda en aquest diumenge. Escoltem-nos també demà dilluns. Els 40, 40, tots els èxits. Soc Adrià Soler. Disfruteu d'aquest diumenge. Fins demà. Adéu.

0: encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.
1: Hey guys, I'm Benson Boone.
2: Los 40.

0: si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor.